0: Hotels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 20 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
3: Hola, molt bon dia. I després de l'acomiadament d'Àngels Barceló, anem nosaltres amb la nostra banda sonora i amb també aquesta particular alegria que ens caracteritza en No Restra Galuz. Avui rebrem Ser Deportivos i, per acabar, amagatalls de la festa. Benvingudes, benvinguts a Hoy por hoy, Alcoy.

0: Hola, és temps d'aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. És en un dijous, 11 de juny, en què anem a presentar les propostes de música i també de teatre que van a ser protagonistes els propers dies. Així que en aquest diàleg van a conèixer totes aquestes iniciatives amb veus protagonistes. Anem allà. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. Estan escoltant Tragaluz i tot seguit anem a presentar-los un concert que sonarà aquest dissabte 13 de juny a les 20:30 hores a la plaça de Ferrandiz i Carbonell. Està emmarcat en el cicle de Viu l'Estiu, la programació cultural que ja saben tots vostès ha presentat l'Ajuntament d'Alcoi i també està en l'edició número 31 de la campanya Música als Pobles que impulsa la Diputació d'Alacant. Un concert protagonitzat per la Societat Unió Musical d'Alcoi a l'Estudi Central. M'acompanya el seu president Nacho Miró. Bon dia.
1: Bon dia, Maribel.
0: Què tal?
1: Moltes gràcies per convidar-nos així.
0: Gràcies per vindre i compartir amb els oients que esteu preparant en aquesta audició que estarà dirigida per Rafa Garrigós. Bon dia.
2: Bon dia, un plaer estar així.
0: Què tal?
2: Molt bé, de categoria. Ja esperant que arribi el dissabte i fer musiqueta.
0: Així és, perquè queden dos dies per a aquesta cita musical, Nacho. Com va la preparació del concert?
1: Pues està tot preparat, la veritat. Menos les cadires en lloc, no? Allí en la plaça està tot preparat. Hem fet moltíssims assajos, estaven ja pensant en este projecte, en este concert, antes de festes. Uh-huh. Entonces, vamos, ho tenim ja preparadíssim.
0: Uh-huh. I, director, quin és el programa o les obres que heu triat per a aquest concert?
2: Bueno, hem de dir que el programa que anem a fer aquest dissabte és el programa que farem el pròxim 4 de juliol al certamen de Benavente, en Zamora, que anem a un certamen internacional de bandes. Aleshores, en servir de concert de preparació per al certamen, perquè a més el certamen de Benavente és a l'aire lliure també en una plaça i preparar les obres en el mateix context que serà després, doncs és una cosa que es ve molt bé, la veritat, per a la preparació. Aleshores, anem a fer el mateix programa, bueno, afegirem després un pas doble per a completar el programa, però farem el mateix programa en el mateix ordre que farem en el certamen de Benavente, que serà com a obra de presentació La dansa colorista, de Rafa Mullograu, que és una obra espectacular per a començar un concert i un certamen. Mm-hmm. Després farem l'obra obligada del certamen, que es diu Arrels de Poble, que és de David Ribas Domínguez, la va composar per a l'aniversari de la banda, el 150 aniversari de l'agrupació musical de Massarrojos, i serà l'obra obligada del certamen, Arrels de Poble. I després nosaltres interpretarem com a obra lliure, que és això, que interpretar un pas doble, una obra de presentació, l'obra obligada, Arrels de Poble, i l'obra lliure, que farem nosaltres, una obra molt bonica, molt xula, espectacular, que es diu Gloriosa, del japonès Yasuhide Ito. Això serà el programa de certamen. I després afegirem un pas doble que ja vam fer al concert de música festera, un pas doble que va ser primer premi al 50 concurs de composició de música festera d'Alcoi al 2013, que es diu Romualdo Soler, uh-huh. Antic Albor Tarrasó. I en este pas doble finalitzarem el concert i diguem que completarem una miqueta més el programa. I això serà el programa que farem.
0: Uh-huh. Nacho, un programa també molt, molt exigent i com diu el mestre, per a preparar-vos per a aquesta gran prova que tindreu a juliol.
1: Exacte. Hem fet també molts assajos, jornades de convivència. Una mm-hmm. cosa molt important i és que la banda ha estat compromesa des del primer dia, ha respost, l'assistència als assajos és massiva i bueno, sempre motiva veure a tanta gent, tant com la nova, com la que fa, com aquell que diu, 4 dies que està en la banda, i aquella gent que porta tota la vida en la banda compromesa per un mateix objectiu.
0: Mm-hmm. Clar, perquè és que és una motivació, com estava dient Rafa també, anar-se'n a Benavente a fer aquest certament que és de caire internacional, no, Nacho?
1: Clar. Fer jo no he fet mai un certamen. Mm-hmm. I fer un certamen d'este calibre, no, incluint també el que és el viatge, el que va ser conviure en tots els membres de la banda, el viatge d'anar hasta Benavente, o sigui, a Zamora, és una locura.
0: Sí. Perquè, Rafael, com estem dient, és que serà una experiència inoblidable, tant als que ja han anat a altres concursos com als que, en el cas de Nacho, serà la primera vegada, no?
2: Sí. A veure, ara un certamen, de quant en quant n'hi ha que fer aquests projectes diferents, que si és una miqueta de lo que és el treball normal de la banda, per coses diferents, no? I ara un certamen també, no tot és bo, perquè hi ha coses que poden influir en una miqueta, desestabilitzar una miqueta el que és el tal, però normalment n'hi ha coses molt bones per a un certamen, per exemple, mostrar el treball realitzat durant mesos, tocar amb musicalitat, afinació, donar el màxim de cada un de nosaltres, no? Obliga a un certamen obliga a millorar la tècnica individual i col·lectiva dels músics, o aprenen disciplina, responsabilitat, el que ha dit el president, la cohesió de la banda, els assajos i un objectiu comú enforteixen el sentiment de pertenència, no? Es generen vincles entre els músics de la banda. Per exemple, l'experiència escènica d'actuar davant d'un jurat i un públic diferent de l'habitual és una oportunitat d'aprendre tasques difícil de reproduir en altres contextos, no? Representar a l'entitat, per exemple, representar a la Unió Musical d'Alcoi o representar a la ciutat d'Alcoi en Zamora, en un certamen internacional, no? És l'ambaixadora de la localitat. I després una avaluació externa d'un jurat, doncs, comentaris del jurat, un anàlisi posterior del que hem fet, del que hem fet bé, del que no hem fet tan bé, això sempre produeix un creixement, no? I després, pues, gaudir de la música, jo sé, són coses que de quan en quan jo crec que aquestes coses hi ha que fer-les, per així una miqueta de lo que és el treball normalment que fa al llarg de l'any, no?
0: Així és. Rafa o Nacho, no sé quin pot respondre. Quines són les bandes en què aneu a competir en aquest certament? Rafa.
2: Si vols, pues mira, són dos dies, el dissabte 4 de juliol i el diumenge 5 de juliol serà dissabte, nosaltres serem la primera banda en actuar, que serà a les 8:30 de la vesprada, el dissabte 4 de juliol. Després de nosaltres sonarà l'associació musical Villa de Olmedo, una banda de Valladolid. Després, l'última banda del dissabte serà la banda sinfònica municipal de Madridejos, de Toledo. I després, el diumenge al matí, sonaran les altres dos, perquè són cinc bandes. El diumenge al matí sonarà l'agrupació musical de Manuel, que és de València, i l'última en actuar serà l'agrupació musical de Linares, Jaén. Aleshores, Alcoi, Olmedo, Valladolid, Madridejos, Toledo, Manuel, València i Linares, Jaén. Aquestes seran les bandes.
0: I clar, fins al diumenge no sabreu el resultat.
2: Clar, després de l'última banda es preveu l'actuació a les 12:20, 12:30 del matí, pues després, a migdia, sabrem el resultat.
0: Mm-hmm. Bueno, farem seguiment a veure si ens porteu bones notícies, Nacho.
2: Vale.
1: Segur que sí. Mm-hmm.
0: I com deia Rafa, Nacho, actuar, fer el concert aquest dissabte a Cine Alcoi serà un bon testeig, no?, de com va i també l'habituar-se, no?
1: Per supost, també oferir-los al nostre públic d'Alcoi la millor música. Recordar també que bueno, l'entrada és gratuïta, aquests concerts tenen aquest avantatge que es pot portar música de concert al carrer.
0: Mm-hmm. I també se m'està ocorregant que anar a aquest concert aquest dissabte, recorde, les 8:30 de la vesprada, a la plaça de Ferrandiz i Carbonell, també és com donar-vos la força, l'alè, no?, de cara a aquest concurs internacional, Nacho.
1: Per supost.
0: Uh-huh. Per tant, Rafa, convidem, no?, els oients a que primer vagin aquest dissabte a escoltar-vos.
2: Sí, serà un concert xulo perquè són obres molt, molt xules i després nosaltres necessitem el públic. Necessitem el públic, els aplaudiments, perquè reforçar una miqueta, a veure què és que podem fer en el certamen, necessitem el públic, l'ajuda del públic.
0: Uh-huh. Nacho, a banda d'aquest dissabte a Alcoi, el certamen a Benavente, també teniu un altre concert?
1: Sí, farem un altre concert en Agres, el diumenge 28 de juny, per la vesprada també, este serà a les 8 de la vesprada, allí en la plaça de la Sud, on moltes voltes s'han fet altres concerts, mm-hmm. amb característiques similars, entrada gratuïta i també la possibilitat de tocar música de concert en un entorn tan bonic com és la plaça de la Sud d'Agres.
0: Sí que ho és, sí que ho és. I també fareu, Rafa, en aquest concert d'Agres el mateix repertori o altres seleccions?
2: Sí, sí, el mateix. El mateix. Es tracta de fer dos concerts per a preparar el certamen. Això és el motiu dels concerts. A més, el que he dit abans, no? A l'aire lliure també, que siguin les condicions paregudes als que els trobarem en Benavent, que és una plaça molt bonica, molt gran, i no sé, és això, fer el mateix repertori, a més en el mateix ordre, i després, el que he dit abans, no, afegirem un pas doble per a completar una miqueta el programa, que si no es queda una miqueta curtet, i ja està, serà així, el mateix repertori.
0: Com a Ràdio Alcoi tenim oients de tota la comarca, ja ho saben, que el 28 de juny a Agres tenen una cita amb la Unió Musical a les, Nacho, corregis-me si no ho he dit bé, a les 20 hores.
1: Sí, sí,
0: està sí, bé. En la plaça de la Sud d'Agres, d'aquesta localitat del Comtat. Mestre, quin final de temporada, no?
2: A tope! A tope, però està guai. És una experiència xula per a tots. El viatge, la convivència, és una regió molt bonica també. No sé, n'hi ha qui sigui de quant en quant de la rutina i fer coses d'això, no? Per a fer banda i créixer una miqueta.
0: Mm-hmm. Jo t'agraeixo moltíssim que una vegada més ens hagis atès ací a Ràdio Alcoi per anar a conèixer com serà aquesta recta final musicalment i desitjar-te moltíssima sort en aquest certamen.
2: Moltíssimes gràcies, és un plaer estar amb tu sempre.
0: I Nacho Miró, també moltíssimes gràcies per vindre ací a la ràdio per compartir amb els oients aquest concert del dissabte, també el del dia 28 a Agres i, com l'he dit al mestre, moltíssima sort per aquest certamen a Benavent el 4 de juliol.
1: Moltíssimes gràcies, Maribel.
0: Una nova iniciativa arriba aquest dissabte al Cada d'Alcoi. Serà a partir de les 5 de la vesprada quan s'inicia el taller, però després hi haurà un show a les 8:45. Per conèixer més sobre aquesta activitat, salude a Enric Piera, de Teatre Circ, i també secretari de la Comissió d'Arts Escèniques del Consell de Cultura. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I és que els amants de teatre o els aficionats aquest dissabte poden tindre una formació intensiva i també gaudir d'un show. Conta'ns.
3: Doncs sí, està interessant perquè volien continuar en tota l'espenta que ha fet la mostra de teatre i teníem preparat un taller i un show d'improvivència que entenem que va ser molt, molt interessant. Està subvencionat per el Consell de Cultura, mm-hmm. i va ser dins de les propostes que van fer les comissions i van aprovar esta, que ja l'havia presentat l'any passat i este any sí que ha pogut entrar, d'un taller de formació que puga treballar tota la formació, però que està oberta a qualsevol persona, tota la improvisació, tota la reacció de manera natural en diferents situacions que puguen aparèixer, i és molt divertit i és molt formatiu a nivell actoral i a nivell personal perquè dona capacitat de reacció. I després, de remate, diguem, del pastell, tenim un show que es farà, que fan estos dos artistes, que són Lea Ríos i Alberto Giner, i que venen d'un grup d'Alacant que està especialitzat en això, i que no tenen un guió fet de l'espectacle, sinó que en les aportacions de les diferents persones del públic que puguen fer, van lligant d'una manera molt divertida, molt espontània i per tant molt natural unes històries o una manera de demostrar autèntica i d'una manera totalment natural.
0: Mm-hmm. Les persones que estiguin interessades a anar al taller, com s'han d'inscriure?
3: Bé, doncs hem posat un telèfon, n'hi ha que dir que ja pràcticament estan totes les places cobertes, però bueno, si algú estigui interessat, mm-hmm. que ho diga, per si acas, perquè a vegades sempre n'hi ha alguna baixa. Es tocarà el 689 33 62 28, Ho repetim, 689-33-62-28. Posarem cartells per a que ho puguen mirar, bueno, ja estan alguns posats, i la idea és que toquen i se puguen apuntar, especialment per a el tema del taller, que serà un taller molt curtet, que serà a les 5 de la vesprada, està a les 7, de dues horetes, però que entenem que estarà molt, molt ple de continguts i ho passarà la gent segur, segur, segur que s'ho passarà molt bé.
0: I a les 8 menys quart serà eixe show d'improvivència que està obert aforament fins que es complete en el Saló d'Actes del CADA, no?
3: Està clar, està, volem convidar a tota la gent, veuran tant la gent que conega el tema d'improvidència, que serà esa jam session, com qui no, serà una bona manera de fer un tast a aquests espectacles en els que no n'hi ha un test preparat, sinó que n'hi ha esa transformació de l'energia de la gent que diu algo i com ho transformen per a poder contar, com deia, d'una manera molt espontània i molt natural, i al mateix temps molt divertit. I això ho pot veure tota la gent que vagi, que estarà obert.
0: I serà aquest dissabte 13 de juny en aquest taller i show d'improvivència que va impartir-se al CADA i, com deies bé, darrere d'una mostra de teatre en què vam escoltar, vam veure molt de teatre i de molta qualitat i també moltes reivindicacions per part de les associacions professionals, i també volies aprofitar, Enric, per al teatre amateur, ahir, no?
3: Sí, sí, perquè entenem que de lo que parlem sempre és de teatre, tant quan és professional, evidentment els amateurs estarà vist recolzant, i quan és teatre amateur, que després de l'estiu farem la mostra de teatre, també tenim ese recolzament dels professionals. I, evidentment, sí que volem fer, per una banda, una crida que tot i ser manifest en la que demanaven més recolzament per al món de la cultura, per al món del teatre, dir que des del món d'amateur també volen recolzar, i per altra banda dir això, és a dir, fan falta moltes coses, fa falta molt pressupost, fan falta espais teatrals, fa falta molta infraestructura per a recolzar tot el món del teatre, però al mateix temps que es demana tot això, també hi ha que dir que, per exemple, gràcies als pressupostos que l'Ajuntament ha destinat al Consell de Cultura, hem pogut fer aquesta activitat que mostrem este dissabte. És a dir, que hi ha que estar, com sempre, demanant més, perquè n'hi ha que millorar més, i per el que van dir també, encara molt més, però al mateix temps recordar que n'hi ha activitats que estan ahí gràcies a que hi ha un suport, en este cas de l'Ajuntament d'Alcoi, a través del Consell de Cultura, i que ha fet que no solament este projecte, sinó molt més projectes de diferents entitats es poden mostrar al públic en general.
0: I una d'aquestes activitats serà aquest dissabte 13 de juny, que avui ens ha presentat en Tragaluz Enric Piera, de Teatre Circ i secretari d'aquesta Comissió d'Artes Escèniques del Consell de Cultura. Gràcies.
3: Moltes gràcies per la difusió. Convidar a tots i que vinguin, que s'ho passaran molt bé.
0: La música va a ser molt protagonista en els següents minuts així en Tragaluz, perquè anem a presentar-los el que serà el concert de cloenda de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi, i que comptarà també amb una solista. Però no es desvetle molt més, perquè vull que siguin les convidades i els convidats que m'acompanyen els que els ho conten. A l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanya Juan Luis Guitart. Ell és president de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi. Bon dia.
4: Hola, Maribel, bon dia.
0: Com esteu a l'orquestra?
4: Bueno, a tope, a tope, i després ja veureu per què.
0: Exacte, però ara salude a la pianista Marisa Blanes, bon dia.
5: Bon dia, que alegria.
0: Gràcies per estar així, com estàs?
5: Molt bé, amb molta il·lusió per este nou aconteciment en Alcoi.
0: Així és, perquè el proper dijous 18 de juny a les 7:30 de la vesprada en el Teatre Calderón d'Alcoi serà aquest concert de cloenda en el que Marisa, en una de les peces, participarà, no? Serà interpretar el paper solista de piano. Però abans que res, Juan Luis, Juanlo, ja...
4: Sí, correcte.
0: Com sorgeix aquest concert, aquest projecte?
4: Bueno, doncs... Pues... com sorgís tot, no? Pues després d'una temporada molt intensa, parlant en Bernat, vam valorar diverses propostes, però sempre sí que és de veres que una proposta fixa va ser parlar en la nostra estimada Marisa, per fer algo junts, perquè considerem que, a banda de que tots sabem de sobre la seva trajectòria i lo gran pianista que és, i la meravellosa persona que és, tenien ganes de fer algo en orquestra amb ella, no? I aleshores vam posar en contacte con ella misma i mos va proposar una sèrie de peces, i bueno, pues el concert número 20 de Mozart de piano pues va ser el elegit. I aleshores al voltant d'ella vam acabar de configurar el programa, que ja vos dic que per això vos dic que és molt potent, perquè serà una obertura del Domenico de Mozart, que és una cosa fresca i introductòria a lo que és el concert de després de piano, i acabarem amb una peça brutal, com és la novena sinfonia de Shostakovich. No és una sinfonia llarga, no és una sinfonia pesada, però d'una dificultat important, però molt elèctrica, molt explosiva i molt divertida, en este cas, no? I aleshores pues, pensem que és un concert de cloenda super, super, super potent, a banda de per Shostakovich, evidentment per tindre a Marisa en casa, val? Com, per dir-ho d'alguna manera, que és una de les coses que a Bernat li apetia molt, però jo personalment m'apetia molt, molt més a mi, no?
0: Marisa ens està contant que teníem moltes ganes que tocareu junt a ells. Com vas rebre la proposta de l'OSA, de l'orquestra, i un poc també si ens pots avançar sobre l'obra elegida?
5: Sí, bueno, és una obra per mi molt emblemàtica, perquè Mozart només va compondre dos concerts en tonalitat menor. Les tonalitats menors són un poquet més oscures, més dramàtiques, més fosques, més diferents. O sigui, el Cenit deixa alegria, deixa jovialitat, deixa cantàbil operístic que solia tindre Mozart. Va compondre 20 concerts en 20 anys, i este és un dels més coneguts i té un caràcter, conforme dic, molt intens. Recorda molt a l'òpera que este compositor, Don Giovanni, no? que és una òpera molt, molt dramàtica. És molt, molt emotiu el concert, i molt emotiu per mi que m'hagin convidat en el meu poble, que sempre... Bueno, pues que sempre és una alegria molt gran.
0: Uh-huh. I a més també, Marisa, en un escenari com el Teatre Calderón, no?
5: Sí, on tantes coses han passat, sí. en la meua vida, tantes coses tan importants, no? És com un, no sé, és com un premi, com un regal de la vida, que ara puga tornar una vegada més ahí. I a més plena d'amics. Mm-hmm. En l'orquestra i fent música, que és sempre, bueno, pues una de les coses, música ja quasi del romanticisme, que en el romanticisme realment és quan s'expressa la emoció del jo subjectiu, no? Perquè en el classicisme la música és més un joc, mm-hmm. i en el romanticisme ja va més carregada d'emocions. O sigui que molt, molt, molt agraïda i molt, molt, molt feliç.
0: Uh-huh. Jo no sé, Juan Luz, si heu tingut ja ocasió d'assajar junts, o seran els propers dies?
4: No, serà pròximament, perquè, bueno, estem, com sabeu, Bernat viu a Mallorca, i, bueno, estem fent una sèrie de stage en lo que és l'orquestra sencera, preparant, bàsicament, primer, la sinfonia, que, com vos comentava, és peleaguda, no? té la seva dificultat, no? I aleshores amb Marisa ho farem el dia d'abans, ja directament en l'escenari. Uh-huh. Perquè clar, portarem un piano i és professor per a fer el concert, i van considerar que si poguérem assajar aquest mateix dia d'abans ja en l'escenari i en el piano, que serà el que en el que ella tocarà, pues, doncs pensant que seria millor, perquè bueno, ja sabeu que els pianos tenen que aclimatar-se, vull dir, sempre és millor assajar en el puesto on va fer el concert, i més en el piano que ella interpretarà. Uh-huh. Aleshores, ella farem el dia d'abans aquest assaig que estem també en converses de que han convidat en este cas als alumnes del Conservatori de l'Alcoi per si volgueren fer un assaig obert, perquè pensem també que és una es fan en molts llocs, no? El que la gent puga vindre als assajos oberts, i és interessant, i pues, per dir-ho d'una manera més aixina, més col·loquial, pues, molt a més, no? I a més els alumnes de piano, pues, que tinguin l'oportunitat de veure un assaig in situ, pues, sempre està guai.
0: Aleshores, Marisa, amb ganes d'estar així eixe dimecres dia 10, no?
5: Moltes, moltes, moltes ganes. I si venen els xavals que estan estudiant, pues més encara, perquè així adeuen la manera de treballar i poden posar-se ells en el puesto del soliste.
0: I jo també penso que és una oportunitat molt bonica, no sols estar assaig, sinó anar al concert de l'Orquestra Simfònica del Coll junt amb Marisa Blanes per escoltar aquesta música de qualitat que esteu descrivint, que sé que va sonar espectacular, i això passarà el dijous 18 de juny a les 7:30 de la vesprada. L'orquestra, l'hem esmentat, però dirigida, Juanlu, per Bernat Quetglas Torrelló, el director titular.
4: Sí, sí, el nostre director titular, que bueno, pues, ja sabeu, fa un esforç per vindre i fer aquest stage que fem de tutti a saco, no? Vull dir, mañana i tarde, i ja vos dic que és superinteressant que la gent vinga a veure-ho per un, anem a dir-ho així, per un mòdico precio. Vull dir, és la venda ja està en marxa. I com ho comentàvem abans de fora de micros, que ja, la gent ja està comprant moltes entrades, està en la mateixa pàgina de web del Calderón a un mòdico preu de 12 euros. Vull dir,
0: està molt bé.
4: És una oportunitat, val? És el que estem comentant sempre, és fer els concerts gestors. A mi un dijous, que la gent diu, ostres, un dijous, pues bueno, pues, per experiència de l'orquestra ho van proposar a Xina, i pensem que és una... És també la temporada que, vull dir, la temporada que estem, que ja fa més calor, que ja és fin de setmana, pues, la gent ja pues, pega a fugir a la platja. Vull dir, és una aposta que tenim dins de l'orquestra de fer el concert un dijous, pues, d'omplir un poc el Calderón, no?, que és la nostra idea. Uh-huh. Una, per el programa interessant que fem, i dos, perquè tenim a Marisa amb nosaltres, que és una oportunitat única en este cas, per dir-ho d'alguna manera, però una oportunitat de sentir a una solista d'este calado i en casa, en sa casa.
0: Deies, en la pàgina web del teatre, en tiquetalcoi.com, també estan les entrades, o a la mateixa taquilla, sí. Allí físicament poden anar i adquirir aquestes localitats per anar a escoltar aquest concert de Cloenda, Juanlu, de la temporada de l'Osa. Que quina temporada!
4: No sé l'altre dia qui m'ho dia, no? Si és... És que ja fa quasi un any que estàs en el... Ostres, sí, ja fa quasi un any, i sí que és de veres que han fet molt, passant pel concert de Nadal, el concert de l'Ada, el concert dels contrabandistes, que va ser un èxit descomunal, i sobretot estaria molt bé recalcar la reactivació de lo que són les proves, van fer la reactivació de les proves de la JOA, que en breu començarà reprendrem un poc el que és l'activitat frenètica per als xavals, perquè pensem que és la base natural de l'orquestra, igual que en breu també farem una reestructuració de lo que és l'escola per a donar-li aquest potencial i aquesta base, que pensem que és el que el dia de demà es nutrix a l'orquestra. Uh-huh. Tant en qualitat de totes les cordes que tant ens fan falta, no? Que és el que sempre han comentat, que no, és el que més, és la mancança que més gran tenim, no? Aleshores, pues sí, ha sigut una temporada prou frenètica, però bueno, esperem que aquesta visibilitat que intenten donar-li arribe o doni els seus fruits en este cas.
0: Mm. Juanlu, també, si no estic equivocada, l'any que ve, en 2027, crec que es compleixen 75 anys de l'orquestra.
4: Correcte. Però, clar, això és un punt fuerte i interessant, que eso vendrà. Estem treballant en ello.
0: Clar, Marisa, jo és que m'ha parat un poc a mirar els currículums i pensar, des de 1952, quina trajectòria més bonica de l'orquestra, no, Marisa?
5: Sí, sí, sí, sí. Ja és una meravella que tinguem així una orquestra i que tinguem joventut i que tinguem ganes de fer música i de sentir música, que és un art tan important.
0: I aquest art el podrem escoltar d'ací una setmana en directe en el Teatre Calderón a les 7:30, ja per acabar aquesta entrevista. Marisa, si vols convidar als oients de Ràdio Alcoi a que acudisquen a aquest concert.
5: Bueno, jo crec que tots els que vinguin disfrutaran moltíssim, perquè és un concert molt interessant. La sinfonia de Shostakovich és impressionant. No trobo una altra paraula. Shostakovich crec que ha sigut un dels més grans compositors del segle XX. El concert de Mozart és molt emotiu i l'obertura també és meravellosa. Crec que és un programa estupendo, i a més crec que el fet de que la gent acudisca pues també ajudarà a tots a crear este projecte, que és un projecte nostre, i a comprometre-nos en el nostre patrimoni i en la nostra cultura.
0: Juan, un missatge final?
4: Bueno, pues ho ha dit Marisa, ho ha dit perfectament. És el vindre, a banda de sentir un esforç i un treball que n'hi ha, és apoyar una cosa nostra, no? I és el que intentem des de l'orquestra, que vegem, ella mateixa ho ha dit, que important és, i que Alcoi tingui una orquestra, i que, pues bueno, pues poc a poc es veja, vaja un poc visualitzant-se un poc més a cara a fora, no? Que és el que, si no recordo mal, fa un any eren mis primeres paraules, no? És donar aquesta visibilitat de que tenim una orquestra, i que això és una suerte que la majoria no s'ho pot ni imaginar, no? Però aleshores, quin és aquest apoio? Com és aquest apoio? Pues, simplement vindre als concerts és molt fàcil. La gent, i sabem que sí, n'hi ha molt d'arraigo a l'orquestra, i hi ha molta gent que li agrada aquest tipus de música, no? A banda de que fem o fem més coses, o fem, però bueno, els concerts de la gran orquestra sempre són sempre interessants, i aquest apoyo que tenim és el públic.
0: Marisa Blanes, pianista, moltíssimes gràcies per atendre a la Ràdio Alcoi, i que vagi molt bé, i si no passa res, vos escoltarem directe el proper dijous.
5: Moltes gràcies, Maribel.
0: I Juan Lulodit, espero també estar allí en el pati de butaques escoltant tot aquest programa que heu presentat ací en Tragaluz, i desitjar que vagi tot molt bé.
4: Allí estarem, moltíssimes gràcies.
0: Bernat Ketglas, director de l'Orquestra Simfònica d'Alcoi, bon dia.
6: Molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies també per estar ací en Tragaluz. Com estàs a compassos previs del concert de Cloenda de Losa?
6: Amb molta emoció, moltes ganes, molta feina per endavant encara, però crec que presentem un programa realment atractiu, un programa ambiciós, però a la vegada molt fàcil de rebre pel públic, perquè és una música fàcil d'escoltar. Mozart sempre ho és, sempre una música que arriba a les emocions més primàries. I després tenim aquesta sinfonia de Shostakovich, que és una sinfonia alegre, una sinfonia festiva, que crec que enllaça molt bé amb aquest concert de final de temporada, no? Aquest concert de Cloenda, per un mes de juny, que com sempre sol ser calorós, que sempre molts anticipes de festes de Sant Joan i ser d'estiu, i en aquest sentit crec que és una música molt adient per aquest temps.
0: Ens ho estàs comentant, i fa no res també hem escoltat a Marisa Blanes parlar d'aquest concert per a piano de Mozart que compartirà junt a vosaltres, però perquè els oients sàpien una mica més, què ens pots contar de l'obertura d'Indomeneo?
6: Bé, es tracta d'una obertura d'una de les primeres òperes serioses que va escriure Mozart. Estem parlant d'una òpera d'una temàtica mitològica, és una òpera ja amb una instrumentació prou grossa. És una de les primeres grans òperes que farà Mozart, que després, òbviament, continuarà amb la trilogia de Ponte, no?, que ens ha donat fruit a Don Giovanni, Così fan tutte, a La nostra de Figaro, que són, bueno, tres de les millors òperes que mai existit, però Idomeneo, en quant a música no queda darrere. És una música molt, molt, molt bona, i de fet aquesta obertura és una de les obertures d'òpera més tocades, fins i tot més tocades que d'altres òperes que són més conegudes. Llavors, Mozart en pur estil clàssic, un re major que obre emulant un poquet una fanfària, i després ens presenta un tema molt alegres, però que al final, com és una òpera-sèrie, va conduint cap a un cert drama que ens enllaça molt bé en aquest concert de número 20 de Mozart, que, com Marisa ha explicat, és un concert que anticipa, en certa manera, el romanticisme, és un concert que comença en re menor, en tonalitat menor, cosa que és poc habitual en Mozart, i que és un poquet un preàmbul del que després serà el concert de piano de Beethoven. Uh-huh. Així doncs, aquest Domineon serveix per encetar, per obrir, amb aquesta espècie de fanfàrria inicial i per conduir-nos cap al mood, no? Cap a la manera d'estar que mos espera després en aquest concert de piano de Mozart, que és més dramàtic.
0: I que teniu una solista de luxe com és la pianista Marisa Blanes Bernat.
6: Jo no la coneixia, ens vam conèixer ara per aquest projecte, parlant primer a distància i després en persona, i estic encantadíssim d'haver-la conegut, perquè és una persona que no només és brillant a nivell musicalment, sinó que destila bon rotllo, que dèiem a dia d'avui, no? Que sempre està amb un somriure, amb unes ganes de proposar i de rebre, i això, de cara a un director per treballar amb un solista, és genial.
0: Mm-hmm. Que tindreu ocasió la setmana que ve d'assajar, no?, de preparar tot aquest concert.
6: Sí, bé, hem fet un petit assaig, jo i ella tan sols, per acabar de fixar intencions d'alguna frase, respiracions que hem de fer junts, i ara arriba ja el moment d'assajar plegats amb orquestra, encara que bé, és un concert molt de repertori, que molts músics coneixen, i que es poden semblar, llavors estic segur que sortirà una interpretació de primera.
0: I què té la sinfonia número 9 de Xostakóvitx?
6: Bueno, aquesta sinfonia és una sinfonia que l'he triat, com deia, un poc també enllaçant en el moment, en l'època de l'any en què ens trobem. És una sinfonia molt alegre, i és que la va compondre després d'acabar la Segona Guerra Mundial. Tothom s'esperava d'aquesta sinfonia una sinfonia molt grandiosa. Ell havia composat, per exemple, la número 7, que és la sinfonia de Leningrad, per una orquestració gegantina, d'una duració prou extensa, i clar, tothom esperava, no?, que aquesta sinfonia seria encara més gent, fins i tot s'imaginaven que seria cor, no?, per emular la coral de Beethoven, però el que va fer Xostakóvitx va ser una jugada, alguns diuen que fins i tot un poc sarcàstica, no?, cap als dirigents soviètics, que en lloc de fer una celebració institucional de que fi de la guerra, va fer una celebració humana del fi de la guerra. I el que és aquesta sinfonia és alegria pura, és una sinfonia per poca instrumentació, de les sinfonies de Xostakóvitx és de les que menys instrumentació té, de duració és de les més curtes, només dura 25 minuts, és una obra molt fresca, molt joiosa, i precisament és per això, perquè el que destaca no és el final de la guerra, que significa pel país o per la nació o pel govern, sinó el que significa per la gent del carrer, que és pau, tranquil·litat, fi de la mort. I, per tant, alegria i celebració. Poder tornar a veure companys, poder tornar a tenir una vida més normal. I és aquesta alegria del dia a dia el que ens celebra en Xostakóvitx en aquesta sinfonia número 9. I per això vaig trobar que era genial, una sinfonia de celebració, una sinfonia festiva, que tant falta fa en dies mm-hmm. com els que estem, no?, on escolten les notícies molt habitualment, tenim molt de titulars de guerra, de problemes, de corrupció, no? Teniu alguna petita nota d'esperança, alguna petita nota d'alegria en el dia a dia, és molt necessari, i per un final de temporada, per un inici d'estiu, que millor.
0: Mestre, moltíssimes gràcies i que vagi bé.
6: A tu, fins una propera.
0: I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos i a continuar gaudint amb la cultura.

0: Equipados con amplia cobertura de seguros y aptos para conducir con carnet B1. Tadeo Rentacar en Polígono Cotes Baixes, calle C, número 4B, Alcoy.
1: Teléfono 96-552-5262.
2: Comenzamos hablando del Deportivo Alcoyano. Hoy en la sala de prensa del Collao Gestasera ha comparecido el presidente del Deportivo Alcoyano, Chiqui Linares, para hablar de tres temas: de la campaña de abonos, de la presentación oficial de Fran Alcoy como entrenador del Deportivo Alcoyano. Hoy se ha hecho ese acto, hoy se ha rubricado la firma y hoy se ha hecho oficial que el técnico valenciano seguirá una temporada más en el banquillo del Collao, al frente del equipo. Crédito tiene de sobra, gustará más, gustará menos, lo hemos dicho durante toda la temporada, pero sus números ahí están y es más que justo la renovación del entrenador. Un entrenador que, recuerden, nos llevó al playoff de ascenso y, además, en esa primera eliminatoria, detalles marcaron la diferencia contra el San Sebastián de los Reyes y ha vuelto a meter al Deportivo Alcoyano en la Copa del Rey. Así que, más allá de los gustos, que para gustos colores y para y más en entrenadores, anda, me ha salido este pareado que no esperaba, pero más que eso, lo importante es que los números de Fran Alcoy están ahí y ahora tiene tiempo y margen para pues hacer un equipo seguro, competitivo para la próxima temporada. Así que el crédito lo tiene, es justísimo que se renueve a Fran Alcoy y sobre todo por méritos, que es lo más importante, y no nombres de entrenadores, que nunca se sabe lo que podría haber sucedido. El hecho es ese: el alcoyano volverá a jugar la Copa del Rey, entre otras cosas por el buen trabajo del cuerpo técnico. Y el otro punto más importante en el orden del día era la ampliación de capital del Alcoyano. En la rueda de prensa, el presidente del Deportivo ha leído este comunicado. No ha querido entrar mucho en detalles, evidentemente, porque son temas también muy complejos, pero lo más importante es la ampliación de capital, la cifra de cuánto se quiere ampliar el capital y, sobre todo, los motivos de por qué se quiere hacer esa ampliación de capital. Este es Chiqui Linares.
3: Desde el Club Deportivo Alcoyano impulsamos una ampliación de capital para reforzar nuestro futuro y consolidar el proyecto. El Consejo de Administración del Club Deportivo Alcoyano, SAT, propondrá a la Junta General Extraordinaria de Accionistas una ampliación de capital con el objetivo de fortalecer la estructura financiera de la entidad, consolidar el proceso de reestructuración iniciado en los últimos meses y sentar las bases de un proyecto sostenible a largo plazo. La operación contempla una ampliación de capital por un importe total de 4.800.000 euros, que permitirá reforzar los recursos propios del club, mejorar su situación patrimonial y afrontar con mayores garantías los retos deportivos e institucionales en los próximos años. Esta iniciativa forma parte del plan estratégico impulsado por el Consejo de Administración para asegurar la estabilidad económica del Club Deportivo Alcoyano y continuar avanzando en la profesionalización de todas las áreas de la entidad. Entre los principales objetivos de la operación se encuentra la reducción significativa del endeudamiento histórico del club, gracias al acuerdo alcanzado con su principal acreedor financiero, que contempla una importante quita de deuda y permitirá mejorar de forma sustancial la situación financiera de la sociedad. Asimismo, la ampliación permitirá restablecer el equilibrio patrimonial de la entidad y dotar al club de los recursos necesarios para afrontar el futuro con mayor solvencia, fortaleciendo su capacidad de crecimiento tanto en el ámbito deportivo como institucional. El Consejo de Administración considera que esta operación representa un paso decisivo para garantizar la viabilidad y la estabilidad del Club Deportivo Alcoyano, reforzar su credibilidad ante inversores, patrocinadores y colaboradores, y continuar desarrollando un proyecto ambicioso, responsable y comprometido con la ciudad de Alcoy y con toda la familia alcoyanista.
2: Después de ese comunicado, el presidente también ha querido aclarar algunos matices y también le hemos preguntado algunas cosas. Esto es lo que ha dicho y lo que ha respondido el presidente del Deportivo.
3: Queríamos comentar, dentro de la ampliación de capital, que hay ciertos hitos que consideramos que son importantes. Todavía no se pueden desvelar todos los detalles porque están pendientes de aprobación por el Consejo de Administración, pero va a haber un porcentaje que va a dar un derecho a veto a que el Alcoyano pueda moverse de la ciudad, a que se van a modificar ciertos artículos de los estatutos en cuanto a la denominación social, al domicilio social de la entidad, que eso va a permitir pues que en un futuro el Alcoyano no pueda sufrir los problemas que sufrió en un pasado con esas perspectivas de moverse de la ciudad.
2: ¿Quién podrá optar a lo que es la ampliación de capital?
3: La ampliación de capital va a poder optar, en principio se va a abrir a toda la población de Alcoy y comarca, y en cuanto se cierre el periodo ya podrá abrirse a ciertos inversores, pero que en un principio el objetivo de la ampliación de capital es que sea cubierto con la población de Alcoy, dejando un derecho, como decíamos, de un porcentaje de los accionistas, que va a dar esa tranquilidad al Club Deportivo Alcoyano y a la ciudad de Alcoy, para saber que si se cumple todo lo que se ha previsto y que se va a ser aprobado por el Consejo de Administración, pues va a ser lo que dé esa tranquilidad para saber que el Alcoyano va a ser de Alcoy y que no se va a mover de aquí nunca más.
2: Supongo que desde el club tenéis la intención de llegar a esos 4 millones. ¿Cómo animáis a la gente para que...?
3: Bueno, vamos a animar a la gente porque la ampliación de capital, puesto que va a venir con un número de acciones determinadas, la gente va a tener la opción tanto a optar el inversor minorista o el socio minorista, como el socio que pueda tener, o inversores, o patrocinadores, colaboradores del club, que puedan tener un número mayor de acciones para estar un poco dentro de la gestión del club, ¿no? Pero sí es cierto que si no se cumple esta ampliación de capital, habrá que valorar de otra manera, porque la intención es que se cumpla al 100%.
2: Pues estas son las razones por las que el Deportivo Alcoyano inicia esa ampliación de capital, que será para, bueno, pues el público lo local, que es lo que estaba diciendo. Hasta el 30 de septiembre será cuando todo lo que es el pequeño accionista pues pueda participar en esa, bueno, pues en esa ampliación de capital. Son unos plazos marcados y, insisto, nos han dicho eso, que para lo local el 30 de septiembre sería el plazo final para el pequeño accionista. Después se mueven muchas más cosas, es todo mucho más extenso de lo que ahora mismo os habéis escuchado, pero sin duda alguna tiene toda su lógica. Hay ganas de que esa deuda histórica acabe y este es el momento ideal para empezar a construir un Deportivo Alcoyano que sea autosuficiente, sostenible y que vaya a más y que no vuelva a tener los problemas que se han tenido en los últimos años y que casi llevan a la desaparición del Club Deportivo Alcoyano. Esto en cuanto a fútbol, esto en cuanto al Deportivo Alcoyano. Esperamos, hemos preguntado, están trabajando en ello en cuanto a lo que es las renovaciones y posibles fichajes. No paran, están ahora mismo con tiempo por delante, pero también es verdad que hasta que no se acaben todos los playoffs de ascenso, que están ahora mismo hacia segunda federación, pues el mercado va a estar parado. También nos confirman que no es solo cuestión del Alcoyano, sino de muchos equipos, el hecho de que el mercado poco a poco, en cuentagotas, se va a ir moviendo. Desde hace un tiempo a esta parte, varios años, bastantes más posiblemente, no es un mercado que se mueva mucho. Y poco a poco irá fichando el Deportivo Alcoyano, ya que al final, pues de 10 a 12 fichajes se calcula más o menos que tienen que ir llegando hasta ese final de julio, que es cuando quiere empezar la pretemporada. Vamos con más cosas en este Ser Deportivos, que sí, estáis escuchándolo a estas horas. A partir de hoy, después del informativo de la 1 de la tarde, estamos con todos vosotros.
1: Este verano descubre el Audi Q4, Q6 y A6 e-tron con descuentos exclusivos. Y si quieres iniciarte en la electromovilidad, prueba nuestra gama híbrida enchufable. Las mayores autonomías eléctricas del mercado. Te esperamos en Audi Motor Pacífico Alcoy.
2: Cambiamos ahora de asunto y seguimos con más deporte, concretamente con la subida a Montcabrer, que hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Alcoy y que será el 13 de septiembre. Es una carrera importante, una mítica, una clásica de Alcoy, y que el concejal de deportes hablaba precisamente, Alberto Belda, de la importancia que tiene esta carrera en la ciudad.
4: I bé, avui estem ací per a presentar una nova prova dins del calendari de proves de la ciutat d'Alcoi, no una més, sinó una de les més importants, perquè al final estem parlant de, jo crec que serà de la més antiga, juntament amb la Font Roja, no sé quina serà la més antiga, jo crec que és també que la Font Roja. Font Roja i Puja de Montcabrer, jo crec que són les dues més antigues que n'hi ha en la ciutat d'Alcoi. Estem parlant de la 26 edició. I bueno, jo el que vull és donar-li les gràcies al Centre Excursionista d'Alcoi per continuar treballant, per portar endavant aquesta cursa, que com sempre dic, no és fàcil que aquests projectes vagin endavant, perquè al final suposa molt de temps i molta de preparació, sobretot quan estem parlant d'un paratge natural com és el de Montcabrer. Però bueno, jo crec que és una cursa que té moltíssima tradició, que està molt ben vista per tota la gent del Coll i també de la comarca i de la Comunitat Valenciana, que venen a fer aquesta prova perquè els agrada, per la seva particularitat com a pujada a aquest cim de Montcabrer. I estem parlant de la, si no m'equivoco, de l'octava cursa dins de Cursa del Coll de la Lliga.
2: Uno de los organizadores más importantes de esta carrera, Siva Sellés, ha sido el siguiente en hablar en esta rueda de prensa para dar todos, absolutamente todos los detalles de una carrera que tiene una importante parte social y que, sin lugar a dudas, será la primera, después de venir de vacaciones, para el público en general y para los runnings. Por eso se coge pues con muchas ganas siempre esta subida a Montcabrer, que empezaba hablando un poquito de sus inicios, de una prueba del siglo pasado.
5: Esta es la 26ª pujada a Montcabrer. Duem des del segle passat en esta prova, es començaria en l'any 98, i és una prova pues, que és una clàssica dins de lo que seria el calendari de curses de muntanya. Va ser una de les primeres curses de muntanya que es van fer arran del País Valencià. Va ser una iniciativa del Centre Excursionista, que sempre estàvem fent les excursions típiques de pujar a Montcabrer i sempre diem pues que xulo seria fer una cursa que arribarà fins al cim. I així va ser, pues, en aquest any 98 vam començar a fer esta prova. Esta prova la farem el dia 13 de setembre. Sortirem, com sempre, des de la piscina municipal. És un lloc emblemàtic i magnífic per a lo que seria fer la prova, perquè tenim la instal·lació de la piscina municipal en totes les seues dutxes des de l'any passat, que comptem al fer en aquestes dates la piscina a la nostra disposició per a quan fem la prova, que és un al·licient de que el corredor, la corredora, quan arriba a meta, poder pegar-se un banyet. I res, i estar satisfets perquè tenim la Generalitat Valenciana, la Comunitat de l'Esport, que ens patrocina, així com la Unió Alcoiana i 226 Endurance School. I res, per la prova és una clàssica dins de lo que seria una cursa de muntanya, de lo que seria una típica mitja marató. Té 20 quilòmetres de desnivell, arriba fins a 1.000 metres de desnivell, perdó, 200 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell, arriba fins al cim del Montcabrer a 1.389 metres. En la cursa, el que és la pujada, que es feia pura i dura, era aquesta distància. Després vam afegir el que era la cursa de juvenils, o sigui que en realitat teníem soles la cursa gran i la cursa de juvenils com a promoció, que la duem des de principi fent-la de baix per a juvenils. I dins de la incorporació d'esta part de la que seria la cursa juvenils, vam anar incorporant el que seria la mitja pujada, la marxa, també la marxa nòrdica també està inclosa en el que seria esta prova de 10 quilòmetres, la més curta, i hem incorporat també el tema dels joleig, que d'això ja parlarà el president, i dir-vos que tenim pues, una muntona de trofeus, o sigui, ha fet un recompte i tenim quasi 100 trofeus, o sigui, tenim trofeus també vam ser primers en acceptar la categoria de que seria gent major de 60 anys, o sigui que vam ser els primers que vam dir, anem, com això cada vegada hi ha més gent fent aquestes proves i anem fent ser majors, però anem a incorporar categories de supermàsters. També tenim dins de lo que seria la cursa el campionat local, i és la 8a edició en la que fem una espècie de rànquing local des d'un millor els corredors i corredores que pugen al cim. Dir que també tenim, que és molt típic a tots els participants que fan la prova, donar-los una medalla de finisher. Enguany, com a regal, tenim pensat fer una samarreta commemorativa de la prova.
2: El presidente del Centro Excursionista Alcoy, Miguel Ángel, hablaba también de lo que es una de las grandes novedades, la inclusión en esta carrera. Importante esta novedad porque van a poder participar mucha más gente con algún tipo de circunstancia especial, y por tanto es una carrera inclusiva 100%. Además, agradecía a patrocinadores y también agradecía a la administración el hecho de que cada vez los permisos os cuestan menos de hacer.
6: Bueno, aquest any incorporem una nova modalitat, que és la d'esport inclusiu, en el que la gent amb dificultats de mobilitat pues, podrà participar, i com a canvi més important. Bé, jo a banda d'això també voldria donar les gràcies a la 60a més o menys de voluntaris que estan darrere de la cursa, que són els que no es veuen però que fa moltíssima feina. També a la junta directiva per la seva llavor dins de la tramitació de tots els permisos, i com a canvi organitzatiu aquest any és molt important que per fi la Federació Valenciana d'Esports de Muntanya i Escalada pues ha aconseguit amb l'administració fer un plan per a reduir la tramitació dels permisos, de forma que aquelles curses que siguen repetitives al llarg de diversos anys pues, redueixen la tramitació a 5 anys, que seria la validesa d'aquests permisos, sempre i quan no hi hagin canvis de recorregut o alguna cosa que impliqui més a les administracions.
2: Pues esta es la pujada al Montcabrer. 13 de septiembre será la prueba. Las inscripciones ya están abiertas, así que ya se pueden inscribir. Decían, cuanto antes mejor, porque los precios van a variar según lo que tiene que ver con la inscripción. Cuanto más se tarde en inscribirse, más cara será esa inscripción. Y es que la organización quiere cuanto antes tener atados los participantes para ofrecerles una mejor calidad de inscripción y demás. Y con esto terminamos más deporte. Mañana, después del informativo de la 1 de la tarde, les volvemos a esperar aquí en Ser Deportivos Alcoy.
7: Ya están aquí. En Pomes de la Sarga estrenamos la temporada de las auténticas cerezas de secano, puro sabor de la tierra. Te esperamos los miércoles y viernes de 6:30 a 8:00 p.m. y los domingos de 9:00 a 12:30 p.m. En julio, ven a por melocotones, ciruelas Claudia y tomates. Y en agosto, nuestras famosas manzanas. Pomes de la Sarga, tu fruta de temporada. Os esperamos. Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
8: Salutacions cordials per aquesta setmana i des del Saló Monte Carlo, amagatalls de la festa, avui dijous, té l'honor i el plaer de comptar en el protagonista de les nostres festes, el Sant Jordiet, el xiquet afortunat de l'última assemblea que va haver. És Alberto Costa Sánchez i ve acompanyat, naturalment, del seu pare, que el doctor Alberto Costa Prados, i de la seva mare, que també és doctora, Carmen Sánchez Jodar. La germaneta no puc vindre, causes del col·legi se n'ha hagut d'anar, perquè li diuen Carmen Acosta Sánchez, i se n'ha hagut d'anar d'excursió, no ha pogut vindre a acompanyar el seu germanet. Però, en fi, abans de passar en estos, extraordinaris convidats. Tinc que dir que estem a Monte Carlo, este restaurant extraordinari, que ha recuperat les tares, les tapetes alcoyanes, pues no sé, de la tarta, tabla de embutidos, tabla de jamón ibérico mixta, jamón, quesos, les alcachofes del terreno, tenen les almòndigues de bacallar i de ladroc, ensaladilla de tota classe d'ensaladilla, de jo que sé, boquerons, els boquerons, els calamars són extraordinaris, de veres, la pericana, com no, tot han recuperat la cuina alcoiana, i això és molt d'agrair perquè s'havia perdut, i l'hotel, el Monte Carlo, el Salón Monte Carlo, pues l'ha recuperat. Bueno, després direm el menú del dia, el que sí que tenen estanques de cervesa que es van estrenar ahir, de cervesa artesana, Estrella de Galícia. De la bodega a su copa, és una verdadera cervesa, està extraordinària, jo la prova fa un moment. Bueno, ara sí, el protagonista més gran de les nostres festes, de l'eix de la nostra festa, que nada menos que li diuen Alberto Acosta Sánchez. Com estàs?
9: Bien.
8: Bien, enhorabuena, eh?
9: Gracias.
8: Estaves contento? Tu m'entendes si jo hablo el valenciano?
9: Sí.
8: Sí. Tu li dius al teu papà i a la teva mamà quan veies passar al Sant Jordi, a mi m'agradaria ser aquest xiquet algun dia.
9: Sí.
8: Sí? Què és el que... Digues.
9: Lo que más se lo he dicho a mi madre.
8: A tu madre se lo decías, madre. Pero sabes que eres un tío de mucha suerte. Sois una familia de suerte, ¿eh? Porque solo lleváis 3 años en los Palominos, ¿no? En Mudéjares.
9: Sí.
8: Y ya salió tu hermanita, salió tu hermana
9: de Gloriera.
8: Y tú de San Jordi.
9: Sí.
8: Yo tengo un hijo que ya es mayor, que lo presenté 2 veces, y a mi nieto 2 veces, y nada. Y solo habían 2, y esta vez habían 7, ¿no?
9: Sí.
8: ¿Y tú qué número sacaste?
9: Sacó el 6.
8: El 6, uy, por un poco. Si yo te hago una pregunta, tú, bueno. Primer que res, tinc que dir-los a vostès que és un xiquet guapíssim de dir, és un xiquet guapo, i molt despert, molt espavilat, i m'han passat un vídeo a mi que en la heràldica de la meva filada, l'any que ve l'Alferes, de Coque Ferre, estava fent el cabo uno, i es va eixir ell en el sable i va fer... ¿Te gusta hacer el cabo? T'agrada?
9: Sí.
8: Sí.
9: Però me gusta poco.
8: Però què t'agrada més, el sable o bueno, en porra no, perquè vosaltres som moros.
9: A mi el sable.
8: El sable. Què t'agradaria més en ser major? Vinícius, que tu eres del Madrid, o el doctor Acosta? Què t'agradaria més ser?
9: Ai.
8: Vinícius. Ui, no t'agrada la professió del papà i la mamà, no? És molt, molt complicat, veritat, molt pesat, però que és molt bonic, és una professió vocacional, que sí?
9: Sí.
8: Perquè si no, curar els malalts no t'agradaria a tu. Jo vaig molt al teu papà, saps? Quan em veu entrar, poso les mans al cap, Paco, per tu no té remei. Però és un doctor simpàtic. Bueno, doctor... Així vaig a permetir-me el luxe de parlar-li de tot en la consulta de vostè, perquè sóc ben educat. Però Alberto, content, enhorabona, eh?
10: Moltes gràcies, Paco. Però que pots, pots dir-me de tu sense problema a la consulta també. Tenim no, confiança ja.
8: Ja fa molt de temps. Bueno, vaig donar el casual que vaig entrar a la direcció, a dir-li al director, i la que serà la nostra directora de l'emissora, Celia, diu el doctor, però què doctor? Diu el doctor Acosta, però si és el meu també, de cabecera, carai, que casualitat.
10: Sí, de veres és que ara, aquests dies que estic passant consulta, passe tot el dia donant, pues, gràcies, explicació, tot el món vol de ver es que vol pues vol donar-nos l'enhorabona, de ver és que estem molt contents, molt contents, molt il·lusionats. El poble alcoià està responent superbé al Sant Jordiet, tota la gent per el carrer anem al supermercat, tot el món es felicita. De ver és que estem molt il·lusionats de veure que la gent està en ell.
8: Però és que, a més d'això, dona la casualitat de que és un xiquet simpàtic, agraït, no parla monosíl·labo, sí, tu, no, de que parla bé. I a més d'això, que lo de guapet, de veres, tu te'l veuràs preciós, però jo, a més, molt guapet. I és molt espavilat, i m'ha dit que li feia il·lusió, el Sant Jordiet, i tu notes que...
10: Té molta il·lusió, sempre ha sigut la seva il·lusió de sempre. I la gent quan el pregunta i tal, en diuen tal, a veure, el xiquet ho han presentat a Sant Jordiet, però, escolta, nosaltres no feia molta il·lusió, però a ell l'han preguntat primer i ell sempre ha dit que sí. Inclús el dia d'abans d'anar a l'associació, va estar parlant de la fila i tal, li van dir, Alberto, tu vols ser Sant Jordiet, tu vols que el presentem? I ell sempre ha dit sí. Llavors li vaig dir jo a la meva dona, pues, endavant, si ell vol, però sempre ha sigut que la il·lusió nostra, però ell sempre ha tingut il·lusió.
8: Però això és el 100%, que jo conec uns casos, estan en junta, de que xiquets ni havien sentit parlar del Sant Jordiet i es va tocar, i bueno, i jo sóc el que vaig patir, saps? Perquè entonces, això era de la ponència meua, i ja. És que tu has dit una cosa, però vore sentir a la mamà, contenta, enhorabona, no?
11: Moltes gràcies, molt contenta, molt il·lusionada.
8: On estàs tu, de doctora?
11: Jo en plaça de dins.
8: Ah, la plaça de dins.
11: Sinalcoi, també.
8: Sinalcoi, també. Sí. Bueno, els dos doctors en casa està prohibint parlar de medicina, no?
11: Bueno, a vegades és impossible, no? Però
8: impossible.
11: Intenten que...
8: I la festa, diu el xiquet que el que més li envia és a tu, no?
11: A veure, jo és que vaig entrar en la festa abans, però bueno, a través d'unes amigues, de companyes de faena, sí. Van començar en els boatos i pràcticament, sí, o sea, portaré uns 10 anys així en els boatos i pues, fa 3 anys ens vaig retrobar en una amiga meua de tota la vida i vam parlar i podríem clavar-nos en una fila, ens van clavar els homes i ens feia molta il·lusió. A mi sempre m'ha agradat la festa, pese a que no ha nascut així, em considero alcoiana perquè m'ha criat així i sempre m'ha agradat moltíssim la festa i bueno, ell ha viscut molt en mi o en son pare, sobretot. Però és de veres, és que ho ha dit i és així, no? O sea, ell la primera vegada que va veure l'aparició es va quedar molt impressionat i es posava vídeos i vídeos mirant les festes i després la glòria i ell tenia aquest sentiment i tu li preguntaves de xicotet, què vols ser de major? I en dia, jo Sant Jordiet, i jo li deia, això no es pot elegir, no és algo que puguem... Però mira, han tingut la sort.
8: Una gran sort.
11: I molt il·lusionats, perquè al final una il·lusió d'ell, que la puguem complir o intentar complir-la en tota la il·lusió, doncs pues, estem super devanits.
8: Bueno, el pare, Alberto, ha dit una cosa que tot el poble del Coll s'ha volcat, felicitant-vos, donant-vos el parabéns, però la veritat és que el Sant Jordiet representa, jo he dit el protagonista de la festa, és que és així, representa, és l'eix de la festa, representa a Sant Jordi, i nosaltres fem les festes en honor, moros i cristianos en honor a Sant Jorge, o moros i cristianos en honor a Sant Jordi. I a més, haurà caigut en un any del 750 aniversari del patronat, l'any jubilar, vol dir que més bonic ja no
10: ha sigut un regal de Déu, ha sigut un regal, perquè això... De veres que és que no podia eixir millor de lo que de com ha eixit. I també tenim que agrair a la fila, Mudéjares, que
8: és una grandíssima fila.
10: És una grandíssima fila, nos ha acollit des del principi com una família.
8: Jo, en el teu permís, sí. Parlar de la fila i no saludar a Pepa Puigades i a Jordi, Pedro, és, en diríem de tot. Pepa, un abraç ben fort. Jordi, igualment. Digues.
10: Pues això, a Pepa, a Jordi, Toni, el volem, és que no, Fran, no volem deixar-nos...
8: Antigament Manel, que era...
10: No volem, si algú pues, que em perdone, però a tots, perquè la fila...
8: És una grandíssima fila de deberes.
10: I més que una fila, una família.
8: Una família.
10: Sí. Jo el dic que quan s'ho conta la gent, dic que és que la fila Mudéjares és la fila de les oportunitats. Van arribar la xiqueta, va ser la xiqueta gloriera, el xiquet Aricit, i sempre al nostre costat, sempre donant suport, lo que és que no podem dir només que agrair-ho.
8: A veure, Sant Jordiet, Alberto, que somrient. Escolta, en lo guapo que eres, i la teua novia, què t'he dit?
9: No tengo.
8: No tengo, no tienes novia. En lo guapo que eres, no tens sis novies. Bueno, saps que en el seu col·legio, en quin col·legio vas tu?
9: A les esclaves.
8: A les esclaves. Bueno, però les esclaves veu que no hi ha xiquetes que estiguin espaviletes. Ja tindràs novies, ja. Bueno, tu saps que el Sant Jordiet representa a un personatge històricament, no? Ell és dos personatges històrics, ell i mossèn Torregrossa, i les dona el cas que això pues, és història, que no ho va fer, va aparèixer, està allí en el mural de Sant Jordi, que l'hauràs vist tu, de Fernando Cabrera, i té molts actes el Sant Jordiet. Mira, el primer dia sol baixar en un puesto destacat, en l'entrap, en un cavall, o en un puesto ja, els mudéjares, llavors contarreglen un lloc guapet. Després, el dia de Sant Jordi és un dia preciós, és el teu dia, perquè tens la processó de la relíquia, que és una joieta de processó, i després la processó gran. I després, l'endemà, és el pujar damunt d'un cavall, en les almenes del castell, tirar les fletxes. D'estos actes que jo t'he dit, quin és el que més t'agrada?
9: El de tirar les fletxes.
8: Ai, eres un bandido perquè ho has acertat. Perquè tots els Sant Jordis que he entrevistat jo en esta vida, tots m'han dit el mateix. Logo, és que... Jo t'ho dic perquè he estat molts anys allí. No tingues por, perquè estàs amarreguet. No, encara que volgueres caure, no pots caure. I tu tira fletxes, bona cosa, fletxes, que són fletxes de... No són fletxes per ferir a ningú, són fletxes d'amistat, d'amor, que sí?
9: Sí.
8: Sí. Moltes fletxes penses tirar?
9: Pues sí. Bueno, me guardaré algunes.
8: A mi, però almenys una per mi, i una per Radio Colla, que sí?
9: Sí.
8: Sí, però bueno. I què il·lusió fa de part de tirar fletxes, que quan isques pel carrer saludant, ja va reixir el diumenge, no? Ja va reixir en la processó del Corpus, no?
9: Sí.
8: Quan t'aplaudien saludaves o...?
9: Sí.
8: I tu vols que et digui un consell, jo? A mi no m'agrada donar consell. Quan meneges la maneta és quan més t'aplaudiran. Quan més saludes el públic és recíproc en seguida el saludo. I és... Quins molts anys tens tu?
9: Set.
8: Set? Pues, vols que el digui la veritat? No n'aparentes ni més ni menys, n'aparentes set anys. Jo ho havia dit. A vegades hem dit, que menudet és, que xicotet, té l'edat. I l'espavilar que està. Bueno, Alberto, suposa que això, la família, com ho ha après?
10: Pues il·lusionats, emocionats... Pues, què tenim que dir? Sí, és que estem en una núvol, encara és que estem en xoc, encara sí, no, perquè des de la setmana passada ara és que no... Perquè...
8: Para que jo sóc un bandido, però és de tradició que a la setmana vinien de trau de gira jo a l'assemblea, per circumstàncies que tu saps,
10: sí,
8: no vaig poder anar. I jo, en aquests moments, sóc el decano dels consellers, imagina't. Sí, devia d'estar sentat allí, pues, però no ho puc.
10: Estem processant-ho.
8: Però em va tocar la meva filla, em va tocar en seguida. Ah, que no sé, que no sé. Sí. Em podia creure jo. Dime,
10: esteu... Pues això, que estem processant-lo encara no hem aterrissat encara. El xiquet està ahí damunt, està tot... Ja veurem això després, però bé, ja veurem.
8: I en el lloc de treball, tot el doctor...
10: Sí, efectivament.
8: Jo és vaig esmorzar del front.
10: Em passa el dia donant-les gràcies, tal, és que és... No, pues,
8: jo a Mònica li ho he preguntat, vaig almorzar molts matins i dic, el doctor Acosta volia jo aplaudir-lo, no el veig aquests matins.
10: Pues bueno, pues en vorà.
8: És... Per què? Això ho comprendria. Ismael, tenim encara, seguim?
12: Sí.
8: Sí, ja m'avises tu, perquè hem de fer un corte de publicitari en el permís dels convidats. Tu has dit que no eres del coll, però t'has fet molt, molt, molt seguida als costums i tradicions d'aquest poble, no?
11: Home, m'ha criat així, realment, que soc alcoiana.
8: Sí, sí. Perquè no, el nostre era així, tu creus que ho comprendrien en altres llocs, en altres llocs que fan festes de moro i cristian, comprendrien la importància que li donem al personatge este de Sant Jordi?
11: No ho sé, jo crec que passot és que ser d'ací, sentir-ho com d'ací.
8: Sí, sí, sí, sí.
11: No ho sé, però és, a veure mos passa, perquè realment tenim molta família fora, no? I que estan veient pues, el xiquet que serà el periòdic i te diuen això, aquesta figura, i jo dic que és la figura més, bueno, per mi,
8: la figura
11: més important.
8: És la més.
11: De festes i aquí representa.
8: Fem en honor a ell.
11: Claro, i a part, pues, mira, som una família que bueno, a part de cristiana, que s'ha criat en la religió també, jo crec que, no sé, és el que ha dit el meu home, és com un regal que ens ha donat Déu i que tenim que aprofitar-lo i...
8: Gogeu-lo ara, perquè això, el dia de la festa són 3 dies. Ara, en el vostre permís, si sou tan amables, anem a fer una xicoteta pausa publicitària per a un consell publicitari. Anem a veure.
12: ¿Hartos de moscas y mosquitos? Protege tu casa o casita con las mosquiteras de persianas San Valentín. Te ofrecemos un amplio abanico de mosquiteras, enrollables, correderas, plegables y fijas. Descansa y duerme tranquilo con persianas San Valentín. Distribuidor e instalador oficial Ventanas Comerlin. Exposición y taller en calle Terrassa 10 Alcoy. Tu descanso es nuestro compromiso. Disfrutar de un buen arroz acompañado de familiares y amigos forma parte de nuestra forma de entender la vida. En Salón Monte Carlo te hemos preparado una variada selección de arroces. Paella valenciana, un arroz del señoret y una fideuá de Gandía. O innovadores arroces como el de pulpo y gambas, tomate con secreto ibérico o el de solomillo caramelizado. Ven a Salón Monte Carlo y disfruta de un buen arroz. Reservas en el teléfono 966-97-8096. Monte Carlo, donde siempre mejor que nunca.
13: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
14: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
8: Ja hem sentit la cunya publicitària i molt bé el consell. Carmen, has dit una cosa que estic en tu. Quan t'he preguntat jo en una altra aprovació viurien el cas este del personatge de Sant Jordi i diu, no, ja que Sergi Acoll, tens tota la raó. Estan junts junta, mos van invitar a Sitges, per a que fer el marquès de Sitjà, que vivia així en Montesa. Ens va invitar, vam anar a Enrique Luis Sanus i Gloria Estiga i un servidor i volien anar allí. Jo dic, no, dic, això no es pot traure del context, és com no sé, com les pamploniques, doncs no, com les falles, no es pot traure del context perquè així ens cauen uns llàgrimes que en l'aparició perquè ja s'ha acabat. I allí veurien, un xiquet en un cavall de cartó i això m'ho sentiria fatal. Veritat, Carmen?
11: Sí, a veure, jo comparo un poquet, pues, per exemple, jo m'ha criat molt en la Setmana Santa.
8: Sí.
11: I...
8: Bueno, el grup de dansa Sant Jordi també m'ho agradeix.
11: També pertany, i també molt agraeix a ells perquè també pues, mos han clavat un poquet també en tot el que són els costums alcoianes. Però és això, que quan tu estàs dins, sents molt, no? Jo sóc una persona que sent molt la festa, no l'havia sentit mai fins que vaig començar, i quan tu dius, o quan diuen abans d'entrar, pues, no n'hi ha moment que no m'emocione. Entonces, crec que tens que sentir-ho i saber lo que és per poder...
8: Això és, el sentir-ho és perquè el coi té un sentiment fester que això no, dura... No. Que... Escolta, Alberto, tu mostra't els ulls, qui és a tret? La teva germaneta, els ulls de la mamà, la veig, no l'has tret tu, no? Eh? I la teva germaneta sí? O no? Verge. Bueno, agarra el micro, perquè ara vas a dir-me que tu vas a confessar-te moltes coses amb mi. T'agrada el Madrid? Eh?
9: Sí.
8: I Vinícius, això és el que més t'agrada. És un poc conflictiu a voltes, perquè no pel color, perquè això en el Madrid juguen altres en el mateix color i ningú es clava en ells. És que ell és provocador, és un gran jugador, eh?
9: Sí.
8: És un gran jugador, per això tu volies Vinícius. Però està molt bé que tingués... Fas algun altre tipus de deport? Part del futbol, t'agrada? Jugues al futbol, tu?
9: Sí.
8: I el quin...
9: tenis també.
8: Ah, el tenis també? I posen la raqueta?
9: Sí.
8: Bueno, pues senyal que tiraràs les fletxes la mar de bé. I una cosa important, perquè tot no es deia que sigui esport i el futbol, Vinícius i companyia, i Mbappé i tots estos, eh? Ara Florentino s'ha tornat així de president. Bueno, a mi no m'agrada això, a mi, per res. A mi no m'agrada, i ell menys. Però a tu sí que el dic. Com va al col·legi?
9: Bé, muy bien.
8: Muy bien. Les notes, bien?
9: Sí.
8: Que no siga tu festa, eh? Ara tens que treure... Què estàs estudiant tu ara?
9: Jo, el projecte, lo que estoy dando.
8: Sí.
9: Los marineros.
8: No, però
15: que...
8: Quin curs vas?
9: Ah, vale, a primero.
8: A primero. Tu a l'ESO encara queda, no?
9: Què?
8: És que estic desconnectat ja.
15: Primero de primària.
8: Primero de primària. Primero
16: de primària. De primària.
8: Pues ve...
16: Segon de primària. Segon de primària. Passa a segon.
8: Ah, passarà a segon de primària.
9: Sí.
8: I després
9: sí.
8: L'ESO i el batxiller. Això
16: sí, és que jo tampoc ho sé, Paco. Si és jo, que això ha canviat tot
8: ha canviat
16: tant. I, bueno, carai, m'ha canviat. Això, això està... Va.
8: Bueno, a veure, i les notes?
9: Pues... Bien.
8: Bien. Però no estàs molt convençut.
9: Sí.
8: Què és el que més t'agrada del col·legi? El recreo, no?
9: Sí.
8: O les matemàtiques t'atreveixen o no?
9: Sí, me gustan.
8: Ah, te gustan. Pues escolta, el Pitágoras va començar a Xina, saps? I llavors tu, t'agraden-li les matemàtiques, eh?
9: Sí.
8: I tu t'agraden les matemàtiques. Què t'agrada més, les multiplicacions, o les sumes, o les restes, o els problemes? Problemes ja n'hi ha prou en la vida, eh?
9: Les sumes.
8: Les sumes, eh? Sumar és millor que restar, eh? Ja que sí.
16: Hi ha que sumar, hi ha que sumar.
8: Hi ha que sumar, eh? Hi ha que sumar sempre. I els teus papars estan tan contents com diuen en casa? Tu els veus contents, feliços...
9: Sí.
8: De què t'has llegit Sant Jordi?
9: Sí.
8: Sí, que sort en tengo de tindre un xiquet tan guapet i a més Sant Jordi. Eh? I tan espavilat. Escolta, si t'agrada el sable, jo sable o porra puc donar-te una lliçoneta que altra, o al meu fill, saps?
9: Jo ja tinc sable.
8: Ja tens sable, ja tens... I professor de sable, bueno,
9: no.
8: Allí també n'hi ha en els palmiros professors de sable també.
16: Sí. Tenim una escola de cabos, no? N'hi ha una escola
8: sí,
16: en la fila.
8: Això s'ha imposat, això, perquè el cabo, sent com el personatge central del Sant Jordiet, el 99% de l'èxit d'una escola és el cabo. Primer la música, no? Sense música no podríem fer festa. Però ara, tu has baixat a llevar ja a veure els trajets de Sant Jordiet? No has baixat?
16: Ho va veure quan va anar a la xiqueta, no? Quan va ser la germana Gloriera.
9: Sí.
8: Mira, no, jo no recordo, una volta ho vaig contar, no recordo els trajets de Sant Jordi que hi ha allí, però tirant un càlcul, 70 o 80 o 90 o...
16: N'hi havia molts, jo no me'n recordo, però n'hi havia molts.
8: I no n'hi ha cap igual, t'has donat compte?
16: Sí.
8: I fica't tu que l'estil té que ser un romano, no?
16: Sí.
8: El trajet no pot vestir-lo de mexicano, és un romano.
16: A Sant Jordi era romano.
8: Era un romano. I en canvi, el mires, el fiques, i no n'hi ha cap igual. Jo en esta vida he tingut ocasió de dibuixar ni sis, i tampoc... No n'hi ha cap igual. Tu tens que baixar perquè has de triar l'estil que t'agradaria. copiar-lo no, això mai, copiar-lo, que sigui original, però l'estil, mira, en la faldeta, en tiretes de cuero, en que, tot com t'agradaria, en penacho, la capa per si davant, com t'agradaria.
9: Per aquí,
8: per allà, i el penacho roig o el penacho del casco.
9: Sí.
8: Roig, en cepillo o en pluma, no ho saps tu mateix. En pluma has de fer més volumen, i en cepillo està més com un cepillo. Bueno, més autèntic pareixia que era el cepillo de Sant Jordi, saps? Però a més és una fantasia del dissenyador.
9: Sí.
8: Sí.
16: I encara no ho hem triat, encara no ho sabem tenir.
8: No, tingueu. Pareix que vos n'aferiran la tira. Ja. Però bé, a Sinalcoi hi ha grans artistes. Jo conec a tots els, i en qualsevol d'ells podeu confiar que vos ho farà bé. I artesans també, perquè tot no està el disseny. Bueno, Carmen, a tu comporta una altra cosa, eh? A ell no, bueno, a millor no, perquè tu vas de Palomina, no?
11: Jo de moment estic ahí, en l'espera. Perquè jo vaig entrar després i estic en la llista. Estàs igual en guany, sí, però no sabem si tindré sort.
8: Segur, guany. I si no, ja saps, ves ben modisto també, perquè el dia de Sant Jordi...
11: N'hi ha que lluir.
8: I ara, el dic que han permetit, que abans no em pareixia bé, ara han permetit que vagi al matrimoni, al lateral del xiquet, perquè, escolta... És una vivència que és familiar i jo deixaria així, bueno, jo deixaria així els abuelos, els tios, tots els tinguin il·lusió, que porten alguna cosa també, claro. Ja està, perquè no sols il·lusió.
11: Ah, és que és això, igual que a la germana que avui no ha pogut estar, volem involucrar...
8: Com està la xiqueta d'il·lusionar?
11: Bé, il·lusionar, sí. Lo que passa que, bueno, pues, estem intentant que involucrar-la en tot. En tot i que ella va allà, pues, a tots els actes en ell i que ho disfruten junts. O sea, volem que siga algo pels dos i, bueno, per tota la família. Bé.
8: Bueno, la veritat...
16: A ratos.
8: Bueno, Alberto, no és que siguem... vos dono l'enhorabona perquè no sou parcos en paraules, m'ho heu donat... Hem fet un programa molt agradable. És per mi un plaer tindre-vos.
16: Gràcies a tu.
8: I sobretot, donar-vos l'enhorabona. L'enhorabona. I que ho disfruteu molt. Jo vos desitjo salut i felicitat, perquè l'èxit el teniu assegurat, perquè heu demostrat ser uns grans festers, i l'èxit ja el teniu assegurat. I a tu.
16: Gràcies, Paco.
11: Gràcies.
8: A tu, Albertín. Alberto. A tu, Albertín, que era. Alberto. Alberto Costa, igual que ton pare. Felicitats. I visca Sant Jordi.
9: Visca.
8: Gràcies, boniquet. Bueno, gràcies. Digues.
9: Soy Alberto Costa Sánchez Jr.
8: Molt bé.